0: Det är Boy Maya.
1: Emily Armstrong. Boa, eller?
0: Uma música hipnótica, né, Mário?
1: É, Fontaines DC.